0: tecnología para proteger mejor.
1: Herrera en COPE.
2: La mañana. Herrera en COPE.
1: Baleares.
2: Estar informado.
3: Hoy, 29 de junio, y con estas altas temperaturas que no cesan, celebramos la festividad de San Pere y San Pau. San Pere es el patrón de los pescadores. Vamos a hablar con Domingo Bonnín, que es el presidente de la Federación de la Cofradía de Pescadores. Domingo, bon dia i molt d'anys.
4: Bon dia i gràcies. Avui és la nostra festa.
3: Exacte.
4: Bueno, tenim de les 16 confraries, n'hi ha 4 que celebren Sant Pere,
3: sí,
4: i 12 que celebren la Verge del Carme. Sóller, Pollença, Alcúdia i Palma. La diferència és que Sóller, Pollença i Alcúdia, de qualque manera, no, la realitat és que coincideixen en les festes patronals i és bàsicament l'Ajuntament que convoca o fa el programa i tira endavant en les festes. Lo qual, això és una reminiscència del passat, de quan Pollença, Esport de Pollença, Esport de Solla o Esport d'Alcúdia, en aquest cas, eren nuclis eminentment de pescadors.
3: Sí, sí.
4: Ja, quan celebram Sant Pere o la Verge del Carme, la gent ha de tenir clar que són festes que venen de inicis d'aquest nucli. Palma és diferent, perquè no arribem ni a barriada. Tenim col·laboració de l'Ajuntament, però organitzant nosaltres. És cert que les quatre confraries s'organitzen misses. Per exemple, nosaltres a Palma, dissabte, que varen fer la processó marítima, varen fer una missa de campanya, però és avui quan és el dia gran i fèiem l'ofici major a Santa Creu.
3: Sí.
4: El mateix passa a Solla, Port de Pollença i Alcúdia. Molt emotiva, molt entranyable. És un dia per deixar els problemes a mig de la mà, de passar-ho bé, dia d'honorar en els que no hi són, perquè gràcies a aquesta gent nosaltres estem ara aquí on som, de tristeses, d'alegries, de rialles i qualque llàgrima d'emoció, però és un dia per passar-ho bé i estar en tranquil·litat i oblidar-nos de Brussel·les.
3: És que t'anava a demanar que vosaltres heu de lluitar contra moltes coses, no tan sols contra la mà i la naturalesa, sinó també contra Brussel·les, en aquest cas, no? Però bueno, com estan les coses? En poden parlar o no?
4: Sí, bueno, Brussel·les que està tan en fora geogràficament, però està tan a prop, perquè quan puguis una barca totes Brussel·les, seguim tenint reglaments comunitaris que no s'afecten directament, anant capejant aquest temporal de reglament de la manera millor possible, seguim tenint limitacions que ens afecten a les empreses, el funcionament de les empreses, la rentabilitat de les empreses. Ho duim de la manera millor possible en base a menys benefici. El gasòleo no acaba de posar-se a puesto. No tenim la punta d'1,4 que varen tenir fa relativament poc temps, però encara no s'ha posat a nivell de gener, però saps la nostra vida. En l'estiu tenim els mateixos problemes que ens hi ven, que passa que en l'estiu, pues, bon temps, la gent pesca, el mal temps queda a un racó. Una frase molt nostra que diu que en l'estiu tot a cuca hi viu.
3: Sí, és vera.
4: Pues lo mateix mos passa en altre. Llavors arriba un civent, els mateixos problemes i les emprenyadures, perdona l'expressió, són monumentals.
3: Ja, ja. Bueno, com està el sector ara mateix? Hi ha suficients llocs de feina coberts? Vos falten empleats? Com teniu el sector?
4: Jo sempre dic que nosaltres, el nostre sector, diríem que molt d'àxit. És evident que no puc parlar, no puc xerrar en nom de tots, però si immensa majoria de la gent, en base a molt d'esforç i sacrifici, pues les empreses estan, diguéssim, dins una rentabilitat més que acceptable, tenint en compte que és esforç, sacrifici, i que si no tinguéssim tanta normativa comunitària, segurament la nostra vida seria més fàcil. Què passa? Que tu li dius a segon quina gent que ja no va de fer les feines manuals, ja no són tan atractives com era, O sigui, tenim bàsicament la mateixa problemàtica general de que les feines que has de posar les mans, les manuals, no són atractives. Forners, ferrers, fusters, pagesos, naltros, això no acaba d'enganxar. Si a més te trobes amb aquesta inestabilitat derivada de la normativa, que no saps tu si podràs fer 150 jornals l'any que ve, o 160 o 140, i que has d'entrar i sortir d'esparo segons la temporada i segons el que te dicti Brussel·les, això no ajuda.
0: Yeah.
4: És una feina espectacular, és preciosa. T'ho dic jo, que he estat 40 anys amb mi de la mà. Que això a lo millor no va, no enganxa. Pues probablement sí, però la vida que tenim no és una feina, és un ofici.
0: És un ofici, clar.
4: És una manera de viure en contacte amb la natura. Però en canvi llavors es pensa que els joves que se van a fer la Sierra de Tramuntana en 24 hores a matxacar-se i no troben atractiu viure en la natura, amb dit de la mà, en si vent, fred, pluja, el hombre contra los elementos,
0: ja.
4: Que diria que aquel poeta o aquel escritor, la lucha del hombre contra los elementos,
0: sí,
4: y la naturaleza,
0: sí,
4: pues
0: sí.
4: Això són nosaltres.
0: Exacte.
4: És molt romàntic el que estic dient, però és el que...
0: Però és la realitat.
4: El que me sent.
3: Domingo, aquestes altes temperatures, se m'ocorreix demanar-te, aquestes onades de calor que tenim ara, que estem ara immersos en aquestes temperatures tan altes, això afecta les captures?
4: Bueno, nosaltres partim d'una base, i és que 260 barques de 460 pescadors, que és la nostra realitat, el nivell d'esforç que fem és ridícul en comparació amb l'estat de recurs. Jo quan me xerren de balears i de sobrepesca o sobreexplotació, pues m'aton dolent, perquè és impossible. Que el canvi climàtic pot afectar o afectarà, segurament sí, però quan tu escoltes o sents en els científics o en els tècnics o en els especialistes, ningú te concreta. Sempre te xerren en condicional. Puede passar, si sube el nivell de l'aigua, pues la playa desapareixerà. Bueno, això són hipòtesis. Que, si tu agafes i vols fer una estadística de quant de cotxes passen en el passeig marítim a diferents hores, és molt fàcil de fer. Poses una persona, un aparato, i te dirà el diferencial que hi ha entre les 12 del migdia i les 12 de la nit, si passen més cotxes que transport, etc. A 800 metres de profunditat, com ho fas, això?
0: No.
4: Que és on s'agafa la gamba.
0: Que
4: segurament haurà canvi. Sí, no estem en disposició de fer segons quines mesures, perquè al final el canvi climàtic ve per temes de climatologia, sermòfera i tot això. Que nosaltres segurament a Balears no tindrem els problemes que tenen a segons quines zones, perquè els recursos estan en molt bones condicions i serà més complicat que li afecti. També te dic jo que sí. Però que hi ha canvis, sí. Com afectarà aquestes zones de calor a la Posidònia? Pues no ho sabem. Hi ha tècnics que diuen que ha avançat la floració, la qual és bo, però que també la Posidònia, com una escena viu, també té accions i reaccions.
0: Clar.
4: I davant les zones de calor, nosaltres no mos posam a brit, i mos posam a brit, pues, tant. És un interrogant molt gros. Que pot dur conseqüències, sí.
0: Però
4: afirmar
0: no
4: quines seran aquestes conseqüències és molt agosarat, i no veig jo ningú que estigui en disposició de dir passarà això.
3: Domingo Boni, moltes gràcies i bon sant i bon patró dels pescadors Sant Pere, que és avui. Moltes gràcies, que vagi molt bé.
4: Gràcies per cridar, moltes gràcies.
3: Gràcies.
4: Adéu.
5: Tomeu, otra vez las goteras.
6: No encuentro a nadie de confianza.
5: Si no arreglas las goteras, se te caerá la casa entera. Tomeu, llama a tejadospalma.com, que me lo han recomendado. 685-66-1144. Profesionales de confianza.
7: 685-66-1144.
8: Hay lugares que no solo se viven, se sienten. Sa Taulera, Son Armadams, Son Dameto, donde cada calle y cada casa cuentan una historia. En Angel & Volkers te acompañamos con conocimiento local, experiencia internacional y un trato único. Entra en queremosconocerte.es o ven a nuestra oficina del Paseo Marítimo número 6 en Palma. Angel & Volkers, Sedeva Inmobiliaria de Confianza.
0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mediodía COPE de este lunes 29 de junio. Hace calor, ¿eh? Y con mucha plancha, hasta arriba de plancha. Fíjate que hace unos años, mira, los periodistas rezábamos, ¿eh?, en verano por las llamadas culebras de verano, esos temas que nos iban a salvar los meses de vacaciones, ¿verdad? Bueno, pues todo ha cambiado y esto también, entre lo nacional y lo internacional, pues ni un día sin su afán. Venga, vamos a empezar por lo último, por lo internacional. ¿Qué tienes que saber a esta hora? Pues que estamos pendientes de dos focos. Por un lado, ese nuevo alto el fuego entre Irán y Estados Unidos y las consecuencias, por otro, del terremoto en Venezuela. Y sobre Venezuela, pues mira, muchos creímos que la extracción de Maduro era el prólogo para una democratización del país, pero eso a día de hoy no está claro. El régimen ha dejado un país, Venezuela, en el que el robo ha sido la norma y el Estado ha quedado desnudo, sin medios. Las imágenes que estamos viendo después del doble terremoto vivido la semana pasada son dramáticas, desesperación de la gente, extraordinaria. Y a nivel nacional, bueno, pues tenemos a la secretaria de Zapatero declarando ahora mismo en el Senado. Gertrudis no ha dicho ni mu. Por cierto, que Zapatero le dijo al juez que en 10 días le diría el origen de las joyas aparecidas en su caja fuerte, ¿te acuerdas? El viernes se cumplieron 10 días y, por supuesto, pues no sabemos nada del origen. Sus terminales de desinformación han intentado en los últimos 10 días colar varias posibilidades, pero de momento fíjate que ninguna se concreta. A ver si va a ser lo que parece. A ver si va a ser lo que parece y resulta que nadie se presta a una coartada falsa. ¿Te imaginas? Sobre la actualidad puramente política, donde Sánchez pretende que creas que te hace un favor manteniendo las rebajas al combustible, el Partido Popular ha propuesto deflactar el IRPF, que es lo que tenía que haber hecho los últimos 7 años el Ejecutivo, y no la asfixiante subida de impuestos encubierta vía inflación. Bueno, y un apunte más. Juan Lobato ha estado esta mañana en Herrera en COPE. Esto opina de la situación actual del PSOE.
9: Yo creo que la convocatoria de elecciones tiene que tener un criterio muy claro, que es: ¿tenemos capacidad esta semana de ayudar a que la gente en España viva con más seguridad y más oportunidades, sí o no? Si tenemos esa capacidad, hay que seguir adelante. Ahora, si hemos dejado de tenerla porque no hay mayorías parlamentarias, porque los ministerios sin presupuestos no acaban de engrasar proyectos, pues en ese momento habrá que convocar.
0: Oye, o incluso te puedes dedicar a escribir un libro. Santos Cerdán ha escrito un libro en primera persona sobre el juicio político mediático al que dice se le está sometiendo. Mira, pues una lectura veraniega, o no, al lío.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Hay otras noticias que te cuento ahora con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
0: Inflación.
10: La inflación preliminar de junio se mantuvo en el 3,2%, la misma tasa que en mayo, en un mes en el que la electricidad y el gas impulsaron los precios al alza, aunque este incremento se compensó con el abaratamiento de los combustibles y los lubricantes para vehículos particulares. La subyacente cae una décima, hasta el 2,9%.
0: 17 españoles muertos en Venezuela, 138 desaparecidos y 12 atrapados.
10: Son las últimas cifras que ha actualizado Exteriores. Se ha reducido en 12 el número de desaparecidos, pero no han aumentado el de españoles fallecidos. El último balance oficial de las autoridades venezolanas asciende a 1.450 los muertos, 3.150 los heridos. Los damnificados por este doble seísmo del miércoles se estima en casi 13.000 personas.
0: Inmigración.
10: El proceso se cierra con más de 1.200.000 solicitudes recibidas, una cifra que duplica las previsiones iniciales del gobierno. El plazo para solicitar la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada por el Ejecutivo, llega este martes a su fin tras 2 meses y medio de tramitación.
0: Paracaidista del ejército.
10: Ha fallecido el cabo Edgar Mayo Baena, del Ejército del Aire, en un salto nocturno en paracaídas en la provincia de Huesca. Ha sido durante el ejercicio Tormenta Alada, que es el principal adiestramiento de la brigada paracaidista.
0: ¿Y el Papa León XIV?
10: En la fiesta de San Pedro y San Pablo ha hecho un llamamiento a la unidad de la Iglesia, ha advertido de que la comunión no se construye endureciéndose en las propias posiciones, sino buscando los nuevos puntos de encuentro en la verdad. En el rezo del Ángelus, en la fiesta fiesta de los patronos de Roma, el Papa ha llamado al encuentro entre las personas y los pueblos para evitar, asegura, todo lo que desgasta y perseverar en el camino ecuménico y el diálogo con todos.
11: Y ahora con Movistar, las últimas noticias del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
12: Pilar, buenas tardes.
11: Hoy se la juegan Brasil, Alemania, Holanda y Marruecos.
12: Con Canadá clasificada para octavos, hoy se disputan tres eliminatorias más, con selecciones favoritas para llegar muy lejos. El duelo más igualado a las 3 de la madrugada, Países Bajos, Marruecos a las 10:30, Alemania, Paraguay a las 7, Brasil, Japón en Houston. Hugo Ballester.
13: Todas las miradas puestas en Vinicius Junior, sin duda la estrella de Brasil con 4 tantos en este Mundial, y la esperanza a la que se agarra la torcida brasileña, que será mayoría hoy en las gradas del Energy Stadium de Houston. No se esperan cambios en el 11 de Carlo Ancelotti. En Japón se lo pierde Take Kubo por lesión. A las 7 de la tarde, hora española, Brasil-Japón, lo pita